0: Estàs escoltant Ràdio Pego. Queda't amb nosaltres.
1: Ràdio Pego. Dona la seva veu. Ràdio Pego.

pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Com pensava? Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.

0: aquell sol matiner, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, enllà veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Son DJs.
0: 12.
3: 12.0. Presentado por
0: Xavi Burguera, Fernando Guitar y con la colaboración de
4: Sergei Red
0: y
5: Luis Bonillas.
0: Esta semana al Son DJs Esteban Aracil. Son DJs.
6: Gnosis 640-0212. El teléfono de la teua radio.
0: Radio pego.
7: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

emociona per moments. Fora Planys, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i ho superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat de l'atzar.

is the sound of sea. This is a new style of music.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Ràdio Pego, 107.8 FM.

0: 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música d'ara i de sempre.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Pego 107.8 NFM.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flor, es presenta a Pego divendres 8 de maig. Una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes, Gobierno de España.
1: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
6: És la invasió dels bàrbars.
1: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
7: Es roben.
1: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir dues entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
8: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya. Down, down, down.
5: Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
2: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Ens trobem a dijous, 7 de maig del 2026, com cada dia, cada jornada. I rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech. Salutacions cordials i moltíssimes gràcies per estar una jornada més ahir al nostre costat, per començar a gaudir d'aquests grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, aquestes cançons i veus que han deixat petjada en el món de la música i que són difícils d'oblidar. Ja sabeu, música i cançons que, com sempre diem, doncs no tenen data de caducitat. Per començar avui la nostra selecció musical ho fem gaudint de la veu d'un trio, un trio mexicà, un trio dedicat als boleros. Exactament, avui arrenquem la nostra selecció musical escoltant tot un clàssic, un tema titulat La Glòria Eres Tu. Una peça fundamental en la història de la música, ha sigut interpretada per milers de veus, milers de cantants. Però nosaltres avui escoltem la essència principal. El seu, les veus que la primera vegada van interpretar aquesta peça van ser el trio de los tres diamantes. Exactament, era l'any 1949 i nosaltres avui els recordem amb aquest clàssic.

0: more, more, my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
0: Amor, my love.
1: Des del Despertino seguim en Mèxic, perquè en aquesta ocasió passem a disfrutar i gaudir de la veu d'un dels grans representants de la música ranxera. Exactament, ens quedem situats a l'any 1953, avui recordant un altre d'aixòs grans clàssics, amb la veu de Pedro Infante. Escoltem el tema Amor de mis amores.
2: Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás

Tot un clàssic, eh? Una meravella. Amor de mis amores, amb la veu de Pedro Infante. I en l'any 1960 arribava Bobby Bell, aquesta grandíssima cantant americana que ens va conquistar en la seva arribada en els anys 60 aquí en Espanya. Nosaltres avui la recordem amb el tema Fuiste tú.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer el número premiat al cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimecres 6 de maig va ser el 96.069 de la sèrie el 31. Repetim. Número premiat al cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 96069. Número capicua, De la sèrie 031.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna quiero ir.
1: I amb el poder de la ràdio i de la música, nosaltres anem a continuar. Seguim en eixa dècada dels anys 60, en aquesta ocasió donant veu a la estadounidenca Connie Francis. En aquesta ocasió canta junt l'alemà Rex Hilden.
3: Yes, my darling.
1: Amb aquesta Yes, my darling.
4: Huh? Liebst du auch

Torres Downiven, que va ser mundialment conegut per a aquest tema, el Hey Baby. One Hit Wonder, una tan sols conegut per tan sols aquest èxit. Un gran èxit que ens va presentar a l'any 62 i aquest tema doncs, va alcançar ser tot un número 1 durant diverses setmanes en la llista de Billboard. Bruce Channel i aquest Hey Baby.

0: Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre.
1: Sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete.
0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
2: Ay, en ella tanto sole, tanta pisa y tanto amore, sole, pisa, amore, caro, por.
3: Escolteu, voldria fer una enquesta entre vosaltres. Per exemple, tu, què fas?
4: Ni els anys ni la feina encara no em pesen i guanyo pessetes, que és el que interessa. Però el que em fa enutjar és que tenim promesa, veig que no em puc casar. La feina m'agrada més que la del poble i al vespre faig hores que em paguen el doble. Però el que em fa rabiar és que cap pis no trobo ni un traspàs puc pagar.

Troba entre els meus pares més que la incomprensió. Em diuen que volen que estudi per metge i em trien xicota, ui, molt rica i molt lletja. Més sóc cantant dels bons i sé que si m'hi poso sóc millor que en Tom Jones.

Ahí estàvem escoltant el trio de La Torre, els de La Torre, un trio català que van nàixer també en eixa dècada dels anys 60. Nosaltres avui els estàvem recordant amb el tema de l'enquesta, una cançó del 67 i del 67 al 69. Mario Tessuto, Lisa Degli, Occhi Blu. Lisa, la dels ulls blaus.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Ràdio Pego, a prop teu.
2: I si ens havien quedat amb Mario Tesuto, aquest gran cantant de música pop italià, seguim en Itàlia, perquè en aquesta ocasió ho fem disfrutant d'una veu molt popular també en aquests anys 60 i 70. Exactament ens quedem situats avui en el 71 amb la veu de Rita Pavone i el seu famós Bella Ciao.

Ahí estàvem escoltant ese famós Bella Ciao, com havíem presentat amb la veu de Rita Pavone. I ara passem a escoltar el famós cantant i guitarrista americà Neil Diamond amb un tema del 72, una cançó que porta per títol Song Song Blue.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. És que ens temem una jornada que pot ser molt intensa a les nostres comarques per tempestes que a partir del migdia i sobretot durant la vesprada podran ser fortes o realment molt fortes. Apunteu bé, perquè aquestes comarques és on ara mateix els models veuen més probabilitat de tempestes severes en pedra, un fort aparell elèctric i ràfegues intenses de vent. Aquestes comarques són l'Alt Vinalopó, l'Alcoià, el Comtat, la Costera, la Vall d'Albaida, la Safor i la Marina Alta. En aquestes zones no es descarten acumulats entre 50 i 100 litres per metre quadrat de manera prou general en les tempestes més actives. Per tant, moltíssima precaució durant el pas d'aquestes tronades i sobretot molt de sentit comú, com sempre diem. Recordem que tenim aquest avís taronja activat a les comarques més litorals del sud de València, nord d'Alacant, com havíem dit ja per comarques, però no es descarta també que durant les pròximes hores amplien els avisos també a altres zones d'interior. A la resta del territori, pràcticament tot queda per ara sota avís groc. Això no vol dir que plourà a tots els llocs, però allà on descarreguen les tempestes ho faran amb més força o de manera més localitzada. Les zones amb més probabilitat continuen sent les del sud del territori valencià. A les Illes Balears, pareix ser que també esperen una vesprada bastant rebolicada i amb nits, o millor dit, una nit complicada, amb tempestes que podran creuar bona part de les illes amb una certa incertesa. I això no acaba així, perquè pareix ser també que el dissabte tindrà pràcticament repetició de la jugada. I la setmana que ve, possiblement més encara. Encara queda molt lluny, però tot apunta que aquesta inestabilitat ens acompanyarà i les tempestes tornarien a guanyar protagonisme a partir de mitjans de la setmana que ve.
2: Adiós, linda Candy.
1: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
2: Quiero saber de ti. Adiós, linda Candy.
1: I seguim gaudint de grans clàssics i veus històriques en aquesta ocasió un fantàstic, conegut i important cantant del soul. Ens quedem situats a l'any 1973, avui escoltant el tema Let's Get It On de Marvin Gaye.

Històric cantant del soul, com havíem presentat així, recordant el Let's Get It On, Marvin Gaye. I passem a escoltar el gibraltareny Albert Hammond, un dels seus majors èxits. Ens el presentava l'any 74 i diu que... My Blow, al sud de Califòrnia.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. Tornarà per escoltar a un destacat cantant francès, com va ser Hervé Villard, en què ens quedem situats en l'any 76, avui recordant-lo amb el tema Xampanya.

Ahí estàvem, Andy, disfrutant d'aquest fantàstic, conegut i destacat cantant francès Herbert Dillard, el qual recordàvem amb aquesta xampanya. I una altra d'aquestes grans veus que també ens van acompanyar durant aquesta dècada dels anys 70 i 80, 90, és la veu especialitzada en la música tradicional tant mallorquina com a mediterrània. Ens quedem avui gaudint de la veu mediterrània tradicional i cristal·lina de Maria del Mar Bonet. Amb ella escoltem el tema Alenar, una cançó que ens va presentar l'any 1977.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I des del nostre Despertino ens ha arribat el moment d'acomiadar aquesta primera hora musical donant per finalitzada la dècada dels anys 70. Avui escoltant un tema del 78, Matías Bazar, i el tema Solo tú.

Amb aquesta veu icònica de la música melòdica espanyola. Així ens hem quedat avui escoltant aquest fantàstic tema. Any 1979-80, Betty Mi Ciego, su canción. Un tema que va aconseguir un històric segon lloc en el Festival d'Eurovisió.

0: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I
2: just wanna make love to you. Les 9 i 4 minuts d'aquest dijous 7 de maig seguim amb més bona música. Ens rem cap a Itàlia per escoltar aquest reconegut cantant Pino D'Angio. Màxim exponent de la música italiano disco i pioner també en el rap funk en Europa. Dels seus majors èxits va ser aquest Ma quale idea.
3: Tutta serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e

y de la más, y de la música italiano italiana, uy, disco italiana. Entrarem ara ràpidament amb un grup musical del synth-pop, un grup britànic que també es van donar a conèixer en això 80, baix el nom de Aflock Sugar. Arribaven al 82 amb aquest Iron.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I amb energia anem a continuar, perquè en aquesta ocasió passem a escoltar el fantàstic i conegut cantant-compositor del rock and roll, la comessa Shaky Stevens. Amb ell ens situem a l'any 1983, avui recordant-lo amb aquest Cry Just a Little Bit. Plora un poquet.

just a little bit. Ves i plora un poquet, eh? Justament escoltant este fantàstic tema de Shakin Stevens, una cançó que ens suggereixen de que està bé de vegades plorar un poquet per a desfogar-se i per a deixar que la tristesa doncs, consumisca la vida del cantant. Ens situem l'any 1984 amb un super èxit d'aquesta gran banda espanyola. Seguridad Social arribaven amb Come Ranas.

Seguim en aquesta dècada dels anys 80, exactament en aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1986. Ho fem escoltant aquest grup musical espanyol de la música tecnopop. Ells són Azul i Negro i nosaltres avui els recordem amb el tema Vuelva usted mañana.

altre grup que es va donar a conèixer just a l'any 1988 des de l'àlbum Manzanas, un duet espanyol conegut com a Còmplices. Nosaltres avui els escoltem amb una de les seves cançons destacades d'aquest treball, Dama del Río, una balada romàntica a ritme suau.

0: vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Ens adentrem en la dècada dels 90. En aquesta ocasió, escoltant a Bumburi, veu líder del grup Héroes del Silencio. Nosaltres avui ens quedem amb ells per a recordar-los amb el tema Despertar. Despertar.

9:39 minuts i escoltant un dels cantautors, músics i productors més influents del pop llatí, amb una preciosa balada romàntica, arriba Franco de Vita, que és veneçolà, amb el tema Solo importas tú.

bé ens té acostumbrat, sempre amb grans balades, així estàvem disfrutant de la veu de Franco De Vita, solo importas tu. Seguim viatjant a través de la música, moment ara per escoltar una cançó del blues. Una desil·lusió amorosa i l'exigència del respecte en una relació. És el que li demana Tracy Chapman a l'altra persona després de veure el seu desinterès i li demana tan sols una raó per a no abandonar la relació. Give me a reason. Això sonava l'any 1995.

0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Ahí estàvem escoltant el Donostiarra Mikel Erentzun, exactamente recordando el tema Suelta las riendas de mi corazón. Del 96 al 97 ens quedem en aquesta ocasió amb la veu italiana de Laura Pausini. Amb ella escoltant Las cosas que vives.

0: sigues como sigues.
1: Por una vez haré lo que me pida.
0: Valles on Valles.
2: Pero ¿a dónde vas? Estoy alucinado.
0: Valles, Valles el que falles. Valles.
1: Me levanté y puse la radio.
0: Te agrade el que te agrade.
3: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
0: O penses con penses.
4: Me quiero estar contigo.
0: Siempre trobem el que busques.
5: No sé, no digas que no. Got to grab a pen and a paper.
0: Sintonitza'ns. Tenim tot el que vols. I nosaltres avui arribem a les 10 del matí, ho fem escoltant aquesta conegudíssima banda americana del rock alternatiu. New Radicals arribaven l'any 1998 amb aquest You Get What You Give. Amb aquest gran èxit, nosaltres donem per finalitzada la dècada dels 90 i per supost arribem a les 10 del matí per arrencar amb el nou mil·lenni.

0: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego. La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego. Energia positiva.
1: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
2: Arrenquem aquesta tercera i última hora musical del nostre despertino d'avui. Ho fem escoltant de la reina del pop. Arriba l'any 2000. Sonava Madonna amb Music.

0: on Fire. Ens han submergit en aquesta història d'amor intensa i complicada, eh? Este amor, it's love. Una cançó del 2002.
1: Estàs a la 106.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I des de l'àlbum La vida perfecta, el treball que ens arriba de la mà de la banda catalano-andorrana Lexus, els escoltem avui amb el tema Res més. Res més.

0: enguany les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig
2: a Dénia
1: celebrem qui som, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltis!
6: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: te fuiste.
1: Una balada romàntica centrada en la tristesa, aquest dolor després de la separació
0: lentament.
1: I la impossibilitat d'aquest amor. Lástima. És el tema que ens arriba de la mà de 21 Razones, una cançó que ens va presentar el 2011 des de l'àlbum Versátil.

I d'un gran tema per un altre en aquesta ocasió, un tema de celtas cortos, des del seu treball en vivos i directos arribaven dies de colores. Una cançó d'esperança, d'alegria i de celebració, d'aixòs petits moments que hi ha que disfrutar-los, gaudir-los, sempre en positiu, que són els que li donen color a la vida quotidiana i al dia a dia. Días de colores, celtas cortos.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbars.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
0: I moment ara per escoltar la grandíssima Jon Bon Jovi. What about now? Què passarà ara? Una cançó que ens fa reflexionar sobre el moment present.

de Pau Nou. Què passarà ara? Com havíem presentat amb el grandíssim Jon Bon Jovi. Moment ara per escoltar un himne pop sobre la resiliència, ja que ignorar les crítiques, deixar passar de llarg a vegades els rumors. Una cançó que fomenta, doncs, aquella que agafar eixa actitud positiva, confiança en un mateix i agafar la teva pròpia decisió. Taylor Swift, Shake It Off, lleva-te-ho de dalt.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Ràdio Pego. Sempre al teu costat.

Els estem escoltant aquesta gran banda catalana, els Itaki, Itaka Band, perdó. Una cançó que ens parla sobre la pertenència, l'amistat, la necessitat de tornar a les teves arrels per a trobar la pau. Una cançó és un himne al retrobament. Així estàvem escoltant el Gita Cabanc, que en aquesta ocasió doncs comptaven amb la col·laboració del grup Charango. I del 2015 al 2016, els Right One, junt a Enrique Iglesias, a Shelly Shaggy, tots ells arribaven al 2016 amb el seu Don't You Need Somebody. No necessites algú? Let me make you come again. Tal vegada és la pregunta que se li fa a una altra persona, per si necessita algú per poder passar la nit junts.

0: Shop.
1: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
2: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Les 10 i 42 minuts, moment ara per escoltar el gran poeta espanyol Joaquín Sabina. Arribava el 2017 amb Lo niego todo. Eixe era el títol del seu treball. Nosaltres avui ens quedem amb ell recordant-lo amb Làgrimes de mármol. Una cançó que simbolitza la supervivència, la nostàlgia, l'acceptació del pas del temps.
3: El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa. La vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparato. No pido compasión para mis quejas, que tocan arrebatos.

Vivir, siempre vivir para cantarlo y contarlo. Ahí estàvem escoltant el gran Joaquín Sabina, del 2017 al 2018, seguim viatjant a través de la música, i en aquesta ocasió passem a disfrutar d'un tema que aborda doncs, una tensió sexual i romàntica entre dos persones. Que tenen, doncs, aquesta urgència de poder concretar una trobada passional i romàntica. Cuenta pendiente. Amb la veu de Paty Cantú, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració del grandíssim espanyol Alejandro Sanz.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. Moment ara per escoltar tot un himne d'empoderament i confiança amb Sabrina Carpenter. Demanda'm. Demanda'm.

també demanda'm la cançó que suggerís, doncs, aquesta llibertat, aquest èxit de no dependre de ningú ni de l'opinió de ningú. Que diu que el seu brillo molesta i que ell la resbala tota. Demanda'm. El seu empoderada, eh? Sabrina Carpenter. Això sonava en el 2019.

I del 2019 ens situem ara en aquesta ocasió en el 2021. Exactament, ho fem escoltant a Alicia Keys, que en aquesta ocasió doncs venia ben acompanyada, perquè ho feia amb Nicky Jam i Rau Alejandro. Ho feien amb el tema Underdog. Un homenatge a persones comuns. Persones com estudiants, mares solteres, treballadors que lluiten dia a dia. En aquesta cançó doncs es tracta de superar les expectatives que cadascú puga tindre ara. De vegades diuen que no ho aconseguiràs, però tu tens que construir el teu dia a dia per a trencar de vegades un poc els moldes.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Ens ha arribat el moment d'acomiadar-nos, de ficar punt i final a la nostra selecció musical d'aquest dia, d'aquest dijous 7 de maig, amb una balada pop. Un gran tema de l'artista italià Damiano David. Una cançó que sonava l'any 2025. Pues és una balada pop, un himne a la salut mental, a la lluita interna. Aborda, doncs, eixes veus interiors, eixos dubtes, pensaments negatius que a voltes hauríem d'allunyar. El tema tracta, doncs, sobre acceptar qui som i afrontar aquests canvis amb valentia, no amb por. Veus que de vegades retumben dins de nosaltres, però que tenim que intentar esquivar. Amb aquesta himne a la salut mental, diem adeu desitjant-los a tots que caen de passar una feliç jornada. I recordar-los que el Despertino tornarà demà, com sempre, puntuals a les 8 del matí, en la 107.8. Sigueu feliços, ciao.

0: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millor els reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
3: Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió de los bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

0: libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
3: El tramvia de Ràdio Bego.
4: Lo millor de l'actualitat musical
5: amb Carolina Ferrer.
3: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Bego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero, com sempre, que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Dijous de mercat, ací a Pego. 7 de maig de 2026, ara mateix les 11:06 minuts, tot llest i preparat per encerar el nostre viatge d'avui. La protagonista des d'ara i fins la una és l'actualitat musical, els temes del moment, les cançons que més sonen i més sonaran, ja sabeu, present i futur de la música estan ací al tramvia. Així que anem a donar-li pas ja a la nostra primera convidada des del seu nou treball, The Life of a Showgirl, Taylor Swift i el seu superhit número 1, Opalite.

Opa Light, Taylor Swift continua sonant este superèxit de l'artista. I una novetat d'Alfred García, que sona fantàstic, la veritat, es diu Mateo.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Romeo Santos i Prince Royce tenen un àlbum sencer interpretat a duet per els dos exponents més importants en el món de la bachata. Más vale tarde que nunca, es diu l'àlbum, i esta cançó que hem escoltat

pujar al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltis!
6: Èxits de la música musical. Al tramvia.

les novetats musicals a El Tramvia.

Olivia Rodrigo amb Drop Dead, el seu nou single i èxit. I arribem a les 12, si no res. Ens acompanyaran a arribar a Xaura Fonseca i Juanes. Este tema es diu Antes que el tiempo se vaya.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora InfoJove Pego.
5: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbars.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

seguint la moda de rescatar temes dels 80 i 90 i revisitar-los, Milk i David Guetta presenten este Just the Way You Are, la seva novetat i èxit així al tramvia. La nou de Capo es diu Bombón.

El home que tot ho sabia, Mr. Know-it-all, Teddy Swims, i així tenim a Drassen i Abril. Fantàstic duet el que escoltem, dos angelets.

Stay Love, el nou single de Lewis Capaldi, des del seu treball Survive, una veu fantàstica la que té l'artista, al igual que també el nostre proper convidat, Pablo Alborán, Algo de mi.

0: Tenim història, som futur!
1: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
2: Aquest 9 de maig tens una cita a Dénia.
3: Vine a les trobades i celebrem junts qui són, d'on venim i cap a on anem.
4: Cultura, llengua i orgull. De poble en un dia per compartir i mirar al futur. Amb força i il·lusió.
3: Gaudirem de taguers, jocs, contacontes, danses, cançons i moltes coses més.
5: No podeu faltar el 9 de maig a Dénia. Fem història!
0: No fa!

0: La música de Muse, Be With You, sorprenent. I un duet fantàstic, sense senyal, és el tema que comparteixen Quinto i Romàntic Dimoni.
1: Si vens amb mi, vine amb mi. Ai, fora fa 40 graus.

0: Escoltàvem a Zara Larsson amb Midnight Sun i ella és Dana. Esta cançó es diu Bangaranga.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

l'aire és l'himne de la FIFA d'enguany del 2026, interpretat per Jelly Roll i Karin León. Álvaro García estrena cançó De nuevo apareciste.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Hola, com esteu? Primer dijous de maig, amb avís taronja per pluges i groc per tempestes activat des de les 7 del matí fins a les 21:59. Poden caure més de 40 litres per metre quadrat en una hora o més de 80 en 12 hores. Les tempestes poden anar localment acompanyades de granís i fortes ràfegues de vent. De moment, encara no ha passat res i el mercat del dijous s'ha desenvolupat amb normalitat. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Un jurat de primer nivell nacional i internacional avalua les obres presentades al 50è Certamen de Pintura Vila de Pego. El regidor de Cultura, Josep Mengual, destaca que és un honor comptar amb el crític d'art Vicent Todolí, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre de Cultura Contemporània del Centre Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, perquè ajuden a aquest certamen a que seguisca la línia que porta durant estos 50 anys i que puga durar molts anys més, seguint guanyant prestigi. Enguany s'han presentat 419 obres i ahir es va triar la guanyadora, tot i que no es donarà a conèixer fins el divendres 29 de maig. El jurat dona l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i donar suport a aquest certamen, una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que, a més, s'ha mantingut una circumstància que posa de relleu el portaveu del jurat, José Luis Pérez Pont, perquè diu que té un mèrit enorme. Concentració en defensa de l'escola pública a Pego. Convoquen les associacions de famílies d'alumnes del CEIP Ambra, CEIP Rosalia Bondia i l'IES Enric Valor, la plataforma per l'ensenyament en valencià de Pego i Atzaila, amb l'objectiu de manifestar el seu suport total a la vaga docent que arranca dilluns que ve, 11 de maig, si la mesa de negociació que ha començat a les 11 del matí no ho para. I també donen suport a les reivindicacions deixar vaga. Les famílies pegolines exigeixen al Consell inversió real i immediata en educació perquè recorden que l'educació no és un negoci, és un dret. Dijous 7 de maig, avui mateix, també presentaran una moció al ple ordinari en aquest sentit. Camina a la Marina arriba a Pego divendres 15 de maig, una jornada saludable que combina activitat física, convivència i benestar. La iniciativa està englobada en el programa d'activitat física saludable de la Marina Alta i en esta ocasió participarà gent de Dénia, el Verger i els Poblets, a més del veïnat de Pego. Explica l'objectiu Josep Llorca, coordinador d'esports.
2: L'objectiu principal d'aquesta activitat és fomentar hàbits de vida saludable mitjançant una activitat tan senzilla i beneficiosa com caminar.
1: Informatius a Radio Pego.
0: El jurat altament qualificat del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego es va reunir ahir dimecres 6 de maig a la Casa de Cultura per a avaluar les obres presentades per a una edició tan especial com la del 50 aniversari de la seva creació. Assevera Josep Mengual, que és un jurat de primer nivell nacional i internacional i que això ajuda a que el certamen seguisca la línia que porta durant estos 50 anys i que puga durar molts més anys seguint guanyant prestigi.
3: El jurat que tenim és un jurat de primer nivell nacional i internacional, són persones molt qualificades i per a mi és un honor que puguen estar així entre nosaltres escollint les obres i donant-li valor al certamen. De fet, a vegades han llegut altres anys de persones que han vingut a l'exposició i simplement perquè aquest tribunal s'ha fixat en una vora d'elles i estaven molt emocionades. I és un plaer que estiguin així entre nosaltres i que ens ajuden a que aquest certament seguisca la línia que porto durant aquests 50 anys i que pugui durar molts anys més, seguint guanyant prestigi.
0: El jurat està presidit pel crític d'art de reconeguda trajectòria internacional, Vicent Todolí, que està acompanyat de la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València, especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont. El veredicte del jurat d'esta edició, que celebra que Pego porta mig segle apostant per l'art contemporani, no el coneixerem fins el 29 de maig a les 8 de la vesprada, quan es lliure el premi i s'inaugura l'exposició del certamen al Centre d'Exposicions del carrer Hospital. No obstant, hem pogut parlar amb el jurat sobre el certamen i tot el que representa. Este dona l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i donar suport a este certamen, este premi de pintura durant 50 anys, una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que, a més, ha mantingut una circumstància que posa de relleu el portaveu del jurat, José Luis Pérez Pont, que diu que té un mèrit enorme. De fet, el jurat ha demanat el reconeixement i suport de la Generalitat a un certamen tan longeu i consolidat, però no l'ha obtingut. D'ahir que destaque el portaveu que estem davant d'una proposta i una aposta valuosa la que fa l'Ajuntament de Pego. La participació al certamen és nombrosa. Normalment, enguany, s'han presentat 409 obres, principalment és una participació nombrosa per la qualitat del seu jurat d'un nivell excepcionalment elevat en el món de l'art contemporani. Ells i les artistes consideren un honor que les seues obres siguin avaluades i sobretot seleccionades per Vicent Todolí, Rosa Maria Castells, Ricard Silvestre i José Luis Pérez Pont, perquè senten que pugen el seu valor.
4: Per la nostra banda tenim que donar l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i recolzar este certamen, este premi de pintura, durant 50 anys, una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que a més s'ha mantingut. Això té un mèrit enorme en un entorn cultural com el nostre, on hi ha encara una mancança molt gran de recolzament cap a la cultura contemporània i l'art contemporani. Aleshores, és molt valuós aquesta proposta i aquesta aposta que fa l'Ajuntament de Pego per impulsar una convocatòria com aquesta, que rep una participació molt gran de pintors i d'artistes espanyols, però també de fora, i per supost de la comunitat valenciana, amb una diversitat de llenguatges molt gran, amb una varietat de formes d'expressió artística i amb una diversitat de mirades.
0: El jurat del certamen de pintura Vila de Pego té la impressió que a Pego hi ha una estima per la cultura i ressalta José Luis Pérez Pont que també, en general, hem de ser capaços de generar un llegat del nostre temps.
4: Tenim la impressió de que a Pego hi ha una estima per la cultura i això significa tindre la capacitat de valorar el passat com a llegat, com a patrimoni, però també tindre la possibilitat d'aprendre a valorar i apreciar el present i la creació artística que es genera avui, que significarà el patrimoni de demà. Perquè de vegades ens oblidem de que el patrimoni que tenim avui va ser la creació engrescadora d'un altre temps, va ser la innovació d'un altre temps. Avui és el patrimoni, és el passat i és el llegat que hem rebut. Però nosaltres hem de ser capaços també de generar un legat del nostre temps, una mirada una potència, una investigació que els artistes i els creadors i les creadores estan fent en aquest moment al costat nostre i que tenim que ser capaços de reconèixer, de valorar, d'impulsar i d'acompanyar.
0: Un certament amb 50 anys de trajectòria permet a Tresorar a Pego una col·lecció d'art contemporani que mostra l'evolució de la pintura contemporània i que la fa molt interessant, segons apunta el crític d'art i comissari.
4: És molt valuós l'aposta de l'Ajuntament de Pego, justament perquè en aquesta col·lecció, que és el resultat de 50 anys premiant obres d'art, es veu l'evolució de la pintura contemporània i està... La teniu així, la teniu a Pego, no? Això és una col·lecció molt interessant i estaré molt bé poder veure les 50 obres juntes, no? I fer aquest anàlisi de com la pintura, la creació artística, l'art contemporani ha evolucionat, ha canviat, perquè com l'ésser humà canviem la manera d'entendre el món, de mirar al nostre costat i de posar l'atenció també en uns temes en un moment determinat i després canviar també la mirada per a interpretar la realitat d'una altra forma. I també els ulls dels artistes ens permeten tindre aquesta riquesa de veure més enllà d'allò que està a la superfície.
0: El jurat del certament de pintura Vila de Pego a l'hora de seleccionar l'obra guanyadora té molt en compte que tècnicament estiga ben resolta i tinga qualitat artística, però allò més important és que l'obra representa la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent.
4: És molt important que una obra represente la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi, de tindre una manera de comunicar diferent de la resta i que tinga una identitat que li fa diferent, que té aquesta qüestió genuïna, no? de que hi ha... És una qüestió molt subjectiva, en realitat. O sigui, hi ha qüestions tècniques, de que estigui ben resolt tècnicament, i tot això que és evident, no? Però una vegada ja superem la qüestió tècnica i de qualitat artística, que és fonamental, després està la qüestió ja més creativa i més subjectiva de valorar allò que l'artista està dient, està contant-nos i de quina manera està contant-nos aquesta història que està transmetint-nos.
0: Li preguntàvem si generalment és fàcil posar-se d'acord a l'hora d'elegir l'obra guanyadora. No dubta Pérez Pont en afirmar-ho.
4: Per lo general, sí. Si no hi ha interessos, que el jurat, i en este cas és evident, i sempre que és la segona vegada que tinc el plaer de participar en este jurat, i sempre ha sigut així. I habitualment en tots els jurats que he estat, i he estat fa uns anys vaig estar en el jurat del Premi Velázquez, que és el principal premi que dona el Ministeri per a Arts Visuals, i no hi ha problemes perquè quan es posa per damunt la qualitat i l'interès general, quan no hi ha uns altres interessos, la conformitat i la comunió d'opinions és sempre innegable.
0: I pel que respecta al futur, el desig del jurat del certamen és que l'Ajuntament de Pego continuï donant-li suport perquè és un exemple de com s'han de fer les coses i continuar en el temps. José Luis Pérez Pont, referint-se a l'art en majúscules, desitjava que fórem capaços de mirar més i d'escoltar més el que diu la gent de la cultura.
4: Pel que fa al certament, el nostre desig és que l'Ajuntament de Pego continuï recolzant aquest projecte perquè és un exemple de com s'han de fer les coses i de continuar en el temps. Això jo penso que hi ha que agrair a l'Ajuntament de Pego i a les diferents persones que al llarg de 50 anys han continuat recolzant aquesta iniciativa. En primer lloc, donar-les les gràcies i l'enhorabona. I al poble de Pego també, per tindre representants públics i per tindre una ciutadania que continua recolzant i acompanyant una proposta com aquesta que demostra amor per la cultura i amor per l'art. I en relació a la cultura i a l'art en general, estaria molt bo que foren capaços de mirar més i d'escoltar més les coses que la gent de la cultura pot dir i ens pot aportar, perquè segurament el món seria diferent. No tindríem l'hostilitat i l'odi que està a poc envoltant-nos i segurament tot funcionaria millor. És un desig general, no? per a tindre un món lliure de guerres, amb una capacitat de convivència d'amabilitat i on l'amor estiga per damunt de tot la resta de coses, perquè som això, som energia, som amor i som ganes de viure i de conviure. Aleshores, enfrontant-nos i posant odi entre les persones no és la manera de fer un món que funcione.
0: El divendres 29 de maig a les 8 de la vesprada al Centre d'Exposicions del carrer Hospital coneixerem el veredicte del jurat i es lliurarà el premi, enguany dotat amb 6.500 euros a l'artista que l'hagi creada. Un premi superior a les edicions anteriors, per això dels 50 anys. I enguany, per a celebrar el mig segle de vida del certamen, també es donaran dos mencions d'honor. La primera, dotada amb 350 euros, i la segona amb 150 euros. Eixe dia s'inaugurarà l'exposició del certamen. Mentrestant, durant tot l'any, la Regidoria de Cultura ha organitzat diferents tallers, activitats i exposicions per commemorar aquests 50 anys del concurs pictòric amb la taronja com a fil conductor per a posar de relleu l'origen del certamen, com explica el regidor de Cultura, Josep Mengual.
3: L'origen del certamen, el premi el vas començar a donar els diners. L'empresa Pascual Hermanos, que era una empresa del poble vinculada al món de la taronja, i la primera obra guanyadora també tenia vincles en la taronja i ha sigut com el fil conductor que s'està utilitzant per a fer algunes exposicions que teníem a la biblioteca fins aquesta setmana i alguns tallers de pintura que s'han fet a la Casa de la Cultura també per a seguir creant aquestes activitats amb aquest fil conductor que l'uneixen amb el certamen.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Avui és primer dijous de mes i això vol dir que a l'Ajuntament de Pego esta vesprada hi ha sessió plenària ordinària. A l'ordre del dia hi ha, entre d'altres, la suspensió de l'atorgament de llicències en sòl urbanitzable a Mostalladors i dos reconeixements de crèdit, seran el 6è i el 7è que arriben al ple municipal. La sessió està prevista a partir de les 7 de la vesprada i es podrà seguir per esta sintonia. Mitja hora abans, a la plaça de l'Ajuntament, les associacions de famílies d'alumnes del CEI Pambra, CEI Rosalia Bondia i IES Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en Valencià de Pego i Atzaila, han convocat una concentració en defensa de l'escola pública. Si en el transcurs de la mesa de negociació convocada avui a les 11 entre els sindicats de l'ensenyament i educació no canvien les coses, la proposta que es preveu que presenti la consellera, en este cas Mari Carmen Ortí, si la proposta que presenta en aquesta mesa de negociació la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, no convenç totes les organitzacions sindicals presents, a aquesta hora encara no hi ha cap comunicat d'una part o de l'altra. Doncs, si això no passa, a partir de dilluns que ve, 11 de maig, STPB, UGT, Comissions Obreres, CESIF i AMPE, que finalment també s'ha unit a la convocatòria de vaga indefinida i, per tant, són els 5 sindicats de l'ensenyament els que convoquen la vaga indefinida, iniciaran esta primera vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià. Tots els sindicats demanen una baixada d'alumnes per grup, la incorporació del professorat de suport. Perdoneu-ho. També demanen rapidesa en la substitució del professorat de baixa, la recuperació d'un model lingüístic que garantisca la competència plurilingüe i la cohesió social amb el valencià com a llengua de qualitat educativa, la recuperació de poder adquisitiu del personal docent, edificis dignes, segurs i sense mòduls prefabricats i condicions ambientals adequades durant tot l'any als centres. Per a donar suport a aquesta vaga indefinida al professorat i també defensar una escola pública de qualitat, a Pego les associacions, com hem dit, de famílies d'alumnes del CEI Pambra, el CEI Rosalia Bondia i l'Institut Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en Valencià de Pego i l'Associació Cultural Atzaïl han convocat este dijous, avui mateix, a les 6:30 de la vesprada, una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Amb ella volen mostrar el seu suport total a les reivindicacions de la vaga docent. La comunitat educativa pegolina manifesta amb esta mobilització la seva defensa de l'escola pública, exigint posar fi a les carències que entenen que té. Les famílies no volen la supervivència de l'escola pública, sinó que volen una escola pública de qualitat. Per això exigeixen al Consell que realitza una inversió real i immediata en educació. Amb esta mobilització, els col·lectius convocants de la concentració a Pego per l'escola pública volen pressionar també la conselleria perquè escolta els sindicats i faça innecessària la vaga, atenent les peticions. En esta concentració es farà, com hem dit, pocs minuts abans de l'inici de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Pego, una coincidència que no és baladí, no és casual, ja que afirmen des de l'organització que en el ple del pròxim 7 de maig, en el ple d'avui, es presentarà una moció en suport de les reivindicacions del col·lectiu docent i en defensa de l'educació pública, perquè recorden que l'educació dels fills i filles no és un negoci, sinó que és un dret.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Divendres 15 de maig, Pego acull una nova edició de Camina a la Marina, una jornada saludable d'àmbit comarcal que combina activitat física, convivència i benestar. El seu objectiu és fomentar hàbits de vida saludable mitjançant una activitat tan senzilla i tan beneficiosa com és caminar. Ens explica els beneficis d'esta activitat el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca.
2: Caminar de manera regular ajuda a millorar la salut cardiovascular, reduir la tensió arterial i el risc de malalties del cor, ajuda a controlar els nivells de sucre i colesterol, afavoreix el manteniment d'un pes saludable i reforça la musculatura i les articulacions. A més, caminar també aporta importants beneficis psicològics i emocionals, reduir l'estrès i l'ansietat, millora l'estat d'ànim, afavoreix el descans i contribueix a mantenir una vida activa i socialment participativa, especialment entre la població adulta i major.
0: Una jornada oberta a tota la ciutadania, la qual les regidories d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Pego conviden a participar.
2: Des de les regidories d'Esports i de Sanitat de l'Ajuntament de Pego, vos convidem a participar en la jornada Camina a la Marina, que tindrà lloc el pròxim 15 de maig de 2026 al nostre municipi. Es tracta d'una jornada de convivència i promoció de la salut, emmarcada des del programa d'activitat física saludable de la Marina Alta, on ja han confirmat la seva participació persones vingudes de Pego, Dénia, El Verger i Els Poblets.
0: La ruta, que és totalment accessible, està dissenyada per a donar a conèixer Pego a la gent que ve de fora, a més de donar idees per al veïnat que habitualment practica la caminada per a estar en forma. Es visitaran els tres passejos que hi ha al municipi, el passeig Cervantes, el del Calvari i aniran a la zona del Clot. Visitaran la pista d'atletisme, passaran per la seu de l'agrupació musical de Pego i aniran també a l'única porta que queda encara en peu de l'època d'inici de la vila de Pego i visitaran la Casa de Cultura. A la plaça de l'Ajuntament faran una parada i després aniran a la plaça Jaume I i visitaran les dues esglésies, tant la de l'Assumpció com la del Convent. I suposem que també passaran per davant de l'Exiomo. A partir de les 8:30 del matí s'inicia esta caminada i un quart d'hora després començarà la marxa.
2: La programació començarà a les 8:30 del matí amb la recepció dels participants. A les 8:45 s'iniciarà la caminada Coneix el poble de Pego, una ruta accessible i pensada perquè totes les persones puguen gaudir de l'activitat física mentre descobreixen els espais més representatius del nostre municipi. Posteriorment, hi haurà tallers de salut i benestar com relaxació i esquena sana i una sessió de zumba per a concloure la jornada.
0: Per als pegolins i les pegolines que se ho estiguen pensant, les inscripcions es poden fer en diversos llocs que ens indica Josep Llorca, coordinador d'Esports.
2: Les inscripcions es poden realitzar al Centre d'Envelliment Actiu de Pego, al Centre de Salut de Pego i també a través del monitor esportiu de les activitats esportives municipals. I si alguna persona decideix participar a última hora, podrà vindre directament el mateix dia, perquè també s'acceptaran participants sense inscripció prèvia. Vos esperem, vos animem a participar en esta jornada saludable, oberta i pensada per a gaudir de l'activitat física, la convivència i el nostre entorn. Vos esperem al camí a la Marina de Pego.

Pel que fa a la previsió meteorològica, com hem dit a l'inici d'este informatiu, des de les 7 del matí i fins a les 10 de la nit, estem en avís taronja per pluges. Poden acumular-se fins a 40 litres o més de 40 litres per metre quadrat en una hora o 80 en 12 hores. I l'Agència Estatal de Meteorologia també té actiu l'avís groc per tempestes que poden anar localment acompanyades de granit i fortes ràfegues de vent. Tenim un 100%, 95% de probabilitat de precipitació durant tota la jornada a Pego i les temperatures més baixes que els dies passats, tot i que les mínimes han quedat en 14 graus esta passada nit, les màximes arribaran als 19 al llarg del dia d'avui. I el vent, en general, estarà encalmat. Per a demà divendres desapareixen els avisos, tot i que tenim un 95% de probabilitat de pluja des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia i a partir d'aquest moment tenim un 65% de probabilitat de precipitació, però en principi ja seria una pluja més dèbil. I la resta de la jornada de divendres la tindrem ennuvolada, amb temperatures entre els 14 graus de mínima i els 22 de màxima i el vent que bufarà fluix de component variable.

Fins ací l'informatiu d'avui dijous 7 de maig. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per eixa saber que esteu ahí a l'altre costat i, com sempre, que acabo de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
1: Aquest 9 de maig,
2: a Dénia,
1: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
1: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltes!
6: Ràdio Pego, servei públic.
7: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

música. És passió. És... Ràdio Pedra. Right about now, the Funk Soul Brother.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: I ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
2: A Ràdio Cocentaina, muntanyes de música. Un programa de músiques d'arreu del món amb una selecció musical variada i plural.

0: Hola, vos donem la benvinguda al programa Muntanyes de Música, un espai de Ràdio Cocentaina que compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Avui, dia 30 d'abril, es commemora el Dia Internacional del Jazz. Este gènere musical ha recorregut un llarg camí durant els últims 100 anys, des dels seus orígens en Nova Orleans a les populars bandes de swing, passant per sons urbans dels anys 50, els experiments i fusions de 60 i els 70, fins a arribar a estar considerat avui en dia un tipus de música que contribueix a enriquir la cultura en tot el món. En el nostre programa d'avui dedicat al jazz, anem a escoltar Jazz Pròxim, el que es fa hacia la nostra comunitat, on hi ha un grapat d'excel·lents músics que practiquen aquest gènere musical. I començarem amb la Seda Jazz, que podríem dir que és el centre neuràlgic del jazz. I són un col·lectiu de músics dirigit per Francisco Blanco Latino que realitza una gran tasca de promoció d'esta música mitjançant l'ensenyament i formació de diferents grups.

El grup Babalu Swing Band practiquen jazz de l'època del swing, amb una formació que inclou, a banda del seu cantant Juanjo Navarro, tres coristes femenines, trompeta, contrabaix i bateria. Interpreten un arranjament del Libro de la Selva.

Anem ara amb el pianista, compositor, cantant i arreglista Albert Sanz. Hem triat un tema del seu disc Mediterrani, el mar que veu a diari i que l'inspira. El tema es diu Ojos de pájaro. Junt a ell, en forma de trio, Rubén Carles al baix i Sergio Martínez a les percussions.

L'últim àlbum de la cantant valenciana Esther Andújar, Inner Songs, és una exploració personal de l'emoció i la creativitat, que barreja jazz, soul i influències contemporànies. L'acompanyen en aquesta ocasió quatre destacats músics: Albert Palau al piano, Iván Cebrián a la guitarra, Miquel Álvarez al baix i Tico Porcar a la bateria.

El saxofonista i flautista Perico Sambeat és un dels més importants músics de jazz a nivell mundial. Porta en marxa nombrosos projectes. Són ja més de 21 discos al seu nom i centenars com a convidat. Interpretarà Huella del Silencio, del seu disc Balades.

Seguirem amb altra veu femenina, la de la cantant d'Olleria Eva Romero, amb una trajectòria professional impressionant. Actualment, a banda de seguir amb nombrosos projectes, és requerida per a col·laborar amb formacions de tot tipus i segueix amb la seva tasca com a professora de cant jazz en diferents escoles, cursos i seminaris. Junt a la lírica Big Band, dirigida per Caco Rubio, interpreten Fàcil de amar.

La pianista Conchi Lorente, resident des de fa molt temps a València, aposta per un jazz personal que oscil·la entre la tradició del hard bop i l'avantguarda intimista i intel·lectual del jazz europeu. Tot això gràcies a la genial personalitat dels músics que l'acompanyen, Àlex Lessarini i Borja Barrueta.

La cantant i multiinstrumentista brasilera Thaís Morell també porta diversos anys residint a la nostra comunitat i participant en diversos grups de jazz amb tocs brasilers. L'escoltem en este tema anomenat Vestida de Quinter.

Sabor a mí es un bolero de 1959 del compositor y cantante mexicà Álvaro Carrillo. L'escoltarem en la versió que d'este tema fa el pianista

El disc Little Evil de la cantant Marina Eko és un xicotet viatge en el temps de les arrels de la música jazz, ja que recopila temes d'aquest estil compostos a la primera meitat del segle XX. Marina realitza els seus propis arranjaments sobre aquests temes, per una formació de 8 músics.

maybe the one you love.

Anem ara amb el tema El tio To, del tercer àlbum del trompetista d'Altea Pepe Zaragoza. El disc, anomenat Efímer, suposa un nou pas cap a la recerca d'un so personal, tant a l'àmbit instrumentista com al compositiu. Un treball entre la tradició i la modernitat.

Les influències de la cantant Ana Pereira van des del jazz al bolero, passant pel folklore llatinoamericà. Esta vocalista s'anà llaurant a poc a poc un estil molt personal, com podrem comprovar en aquest primer treball discogràfic amb el seu quartet. La cançó que interpretarà i que tancarà el nostre programa d'avui es diu Tu me acostumbraste. Amb ella s'acomiadem de vosaltres fins al pròxim programa.

si el que busques són continguts locals. Si necessites conèixer la informació més pròxima. Si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries. Avui, una anacoreta a la ribera. Narrat per Lídia Mont de Addis Abeba, a Etiòpia, i resident a Algemesí, la ribera.

0: Són moltes les persones que al llarg de la història s'han allunyat de la civilització per a viure el seu retir espiritual, molts més del que sembla, tot i que en l'actualitat és pràcticament impossible. Però l'edat mitjana era una altra cosa, i per desig d'aventura, per espiritualitat o per simple protecció, molts abandonaven els pobles i fugien a la natura, lluny de rius com el Xúquer, que era una important via de comunicació, o el Nil, i se n'anaven al desert. Una d'elles, Lídia, va arribar a la vall de la Murta des d'Addis Abeba, passant per a Gemesí, on es va empadronar a l'enamorar-se del poble i fer-se moixeranguera. El lloc triat per a reflexionar era un indret entre la serra de Corbera i la serra de les Agulles. Allí es va instal·lar en el frondós bosc i molt a prop de la bassa que avui es veu al costat del monestir, troba el seu refugi. I no en les cables de sueca, com diuen alguns. Primer, era simplement un abric, però amb una paciència que caracteritza bona part del professorat, anar foradant i foradant la roca fins a aconseguir una cova ampla, amb bones vistes, segura i d'unes dimensions que no tenen res que envejar als pisos de protecció oficial actuals. Aquesta cova, amb el pas del temps, la va convertir en l'ermita de Montsant, que encara es pot observar si visiteu l'entorn de la Murta, enfront de la posterior Torre dels Coloms i molt a prop de la Gran Bassa. Amb bons aliments i prou exercici, pujant i baixant de la cova amb una escala de corda i un treball de mínima subsistència, li feu tindre una salut de ferro i viure més d'un segle d'existència decorat amb profundes arrugues i un cos flexible com un lliri. Tanmateix, el que més destacava d'aquest personatge era el domini que tenia sobre les seues facultats i poders psíquics. No obstant, la mort no perdona, i llama el senyor de la mort a enviar un emissari per a que portara l'anacoreta al seu regne. Aquesta, amb el seu poder clarivident, intuí l'arribada, i com era una experta en el do de la ubiquitat, projectà 39 formes idèntiques a la seua. Quan l'emissari anà per ella, es va trobar amb 40 eremites totes iguals, i sentint-se impotent per detectar el cos verdader, no tingué més remei que tornar-se'n per on havia vingut. Més una volteta que feu per la vall de la Casella per a veure cèrvols i fer-se un cremaet. Arribat al regne de la mort, l'emissari li contà el que li havia passat a Yama, ja que és després de reflexionar uns quants instants, aproximar els seus llavis al missatger i li va esbossar unes sàvies instruccions que feren somriure el circunspecte semblant del terrorífic emissari. Novament, tornà per l'anacoreta, i novament l'anacoreta va reproduir 39 vegades el seu cos. Però en aquesta ocasió, seguint les instruccions de Yama, l'emissari va pronunciar les següents paraules. Increïble, però quin potent de persona, d'anacoreta i del gemesininca. Extraordinari, extraordinari, quin gran efecte. Però quina llàstima de defecte, quin error. Quin? Va preguntar l'anacoreta vertader, ferit en el seu orgull. I així va ser quan l'emissari trobà l'anacoreta i se la va endur al regne de Yama, el senyor de la mort. L'ego és el jo, una construcció que fa cada persona acumulant experiència, però també és un constructe social perquè són els altres els que perfilen aquesta visió, els que modelen el caràcter amb la seva interacció. I està bé tindre un ego, però no sobredimensionat. Doncs es fa viure d'esquena la realitat i es converteix en un taló d'Aquiles. Cultivem la nostra autoestima, però controlem el nostre orgull.
1: Relats basats en el llibre Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca i editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Enguany, les trobades d'escoles en valencià es celebren en el nostre poble.
2: Aquest 9 de maig,
1: a Dénia,
2: celebrem qui són, d'on venim i cap a on anem.
3: En un dia per compartir i mirar al futur.
2: Taguers, jocs, cançons i moltes coses més.
4: El 9 de maig fem història.
5: No faltes!
6: Escoltes Radio Pego.
7: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego. Amb Sara García.
8: Hola, com esteu? Primer dijous de maig, amb avís taronja per pluges i groc per tempestes activat des de les 7 del matí fins a les 21:59. Poden caure més de 40 litres per metre quadrat en una hora o més de 80 en 12 hores. Les tempestes poden anar localment acompanyades de granís i fortes ràfegues de vent. De moment, encara no ha passat res i el mercat del dijous s'ha desenvolupat amb normalitat. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Un jurat de primer nivell nacional i internacional avalua les obres presentades al 50è certamen de pintura Vila de Pego. El regidor de Cultura, Josep Mengual, destaca que és un honor comptar amb el crític d'art Vicent Todolí, la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont, perquè ajuden a aquest certamen a que seguisca la línia que porta durant estos 50 anys i que puga durar molts anys més, seguint guanyant prestigi. Enguany s'han presentat 419 obres i ahir es va triar la guanyadora, tot i que no es donarà a conèixer fins el divendres 29 de maig. El jurat dona l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i donar suport a aquest certamen, una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que, a més, s'ha mantingut una circumstància que posa de relleu el portaveu del jurat, José Luis Pérez Pont, perquè diu que té un mèrit enorme. Concentració en defensa de l'escola pública a Pego. Convoquen les associacions de famílies d'alumnes del CEIP Ambra, CEIP Rosalia Bondia i l'IES Enric Valor, la plataforma per l'ensenyament en valencià de Pego i Atzaila, amb l'objectiu de manifestar el seu suport total a la vaga docent que arranca dilluns que ve, 11 de maig, si la mesa de negociació que ha començat a les 11 del matí no ho para. I també donen suport a les reivindicacions deixar vaga. Les famílies pegolines exigeixen al Consell inversió real i immediata en educació perquè recorden que l'educació no és un negoci, és un dret. Dijous 7 de maig, avui mateix, també presentaran una moció al ple ordinari en este sentit. Camina a la Marina arriba a Pego divendres 15 de maig, una jornada saludable que combina activitat física, convivència i benestar. La iniciativa està englobada en el programa d'activitat física saludable de la Marina Alta i en esta ocasió participarà gent de Dénia, el Verger i els Poblets, a més del veïnat de Pego. Explica l'objectiu Josep Llorca, coordinador d'esports.
9: L'objectiu principal d'aquesta activitat és fomentar hàbits de vida saludable mitjançant una activitat tan senzilla i beneficiosa com caminar.
7: Informatius a Radio Pego.
8: Música. El jurat altament qualificat del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego es va reunir ahir dimecres 6 de maig a la Casa de Cultura per a avaluar les obres presentades per a una edició tan especial com la del 50 aniversari de la seva creació. Assevera Josep Mengual que és un jurat de primer nivell nacional i internacional i que això ajuda a que el certamen seguisca la línia que porta durant estos 50 anys i que puga durar molts més anys seguint guanyant prestigi.
5: El jurat que tenim és un jurat de primer nivell nacional i internacional, són persones molt qualificades i per a mi és un honor que puguen estar així entre nosaltres escollint les obres i donant-li valor al certamen. De fet, a vegades han llegut altres anys de persones que han vingut a l'exposició i simplement perquè aquest tribunal s'ha fixat en una vora d'elles i estaven molt emocionades. I és un plaer que estiguin així entre nosaltres i que ens ajuden a que aquest certament seguisca la línia que porta durant aquests 50 anys i que pugui durar molts anys més. Seguim guanyant prestigi.
8: El jurat està presidit pel crític d'art de reconeguda trajectòria internacional Vicent Todolí, que està acompanyat de la directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, Rosa Maria Castells, el professor de la Universitat de València, especialitzat en art contemporani, Ricard Silvestre, i el crític d'art, comissari i exdirector del Centre del Carme Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont. El veredicte del jurat d'esta edició, que celebra que Pego porta mig segle apostant per l'art contemporani, no el coneixerem fins el 29 de maig a les 8 de la vesprada, quan es lliure el premi i s'inaugura l'exposició del certamen al Centre d'Exposicions del carrer Hospital. No obstant, hem pogut parlar amb el jurat sobre el certamen i tot el que representa. Este dona l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i donar suport a este certamen, este premi de pintura durant 50 anys, una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que, a més, ha mantingut una circumstància que posa de relleu el portaveu del jurat, José Luis Pérez Pont, que diu que té un mèrit enorme. De fet, el jurat ha demanat el reconeixement i suport de la Generalitat a un certamen tan longeu i consolidat, però no l'ha obtingut. D'ahir que destaque el portaveu que estem davant d'una proposta i una aposta valuosa la que fa l'Ajuntament de Pego. La participació al certamen és nombrosa. Normalment, enguany, s'han presentat 419 obres. Principalment, és una participació nombrosa per la qualitat del seu jurat, d'un nivell excepcionalment elevat en el món de l'art contemporani. Ells i les artistes consideren un honor que les seues obres siguin avaluades i, sobretot, seleccionades per Vicent Todolí, Rosa Maria Castells, Ricard Silvestre i José Luis Pérez Pont, perquè senten que pugen el seu valor.
10: Per la nostra banda, tenim que donar l'enhorabona a l'Ajuntament de Pego per impulsar i recolzar este certamen, este premi de pintura, durant 50 anys. Una proposta engrescadora que porta molt de temps en funcionament i que, a més, s'ha mantingut. Això té un mèrit enorme en un entorn cultural com el nostre, on hi ha encara una mancança molt gran de recolzament cap a la cultura contemporània i l'art contemporani. Aleshores, és molt valuós aquesta proposta i aquesta aposta que fa l'Ajuntament de Pego per impulsar una convocatòria com aquesta, que rep una participació molt gran de pintors i d'artistes espanyols, però també de fora, i, per supost, de la comunitat valenciana, amb una diversitat de llenguatges molt gran, amb una varietat de formes d'expressió artística i amb una diversitat de mirades.
8: El jurat del Certamen de Pintura Vila de Pego té la impressió que a Pego hi ha una estima per la cultura i ressalta José Luis Pérez Pont que també, en general, hem de ser capaços de generar un llegat del nostre temps.
10: Tenim la impressió de que a Pego hi ha una estima per la cultura i això significa tindre la capacitat de valorar el passat com a llegat, com a patrimoni, però també tindre la possibilitat d'aprendre a valorar i apreciar el present i la creació artística que es genera avui que significarà el patrimoni de demà, perquè de vegades ens oblidem de que el patrimoni que tenim avui va ser la creació engrescadora d'un altre temps, va ser la innovació d'un altre temps. Avui és el patrimoni, és el passat i és el llegat que hem rebut. Però nosaltres hem de ser capaços també de generar un legat del nostre temps, una mirada, una potència, una investigació que els artistes i els creadors i les creadores estan fent en aquest moment al costat nostre i que tenim que ser capaços de reconèixer, de valorar, d'impulsar i d'acompanyar.
8: Un certament amb 50 anys de trajectòria permet a Tresorar a Pego una col·lecció d'art contemporani que mostra l'evolució de la pintura contemporània i que la fa molt interessant, segons apunta el crític d'art i comissari.
10: És molt valuós l'aposta de l'Ajuntament de Pego, justament perquè en aquesta col·lecció, que és el resultat de 50 anys premiant obres d'art, es veu l'evolució de la pintura contemporània i la teniu a Pego, no? Això és una col·lecció molt interessant i estaré molt bé poder veure les 50 obres juntes, no? I fer aquest anàlisi de com la pintura, la creació artística, l'art contemporani ha evolucionat, ha canviat, perquè com l'ésser humà canviem la manera d'entendre el món, de mirar al nostre costat i de posar l'atenció també en uns temes, en un moment determinat, i després canviar també la mirada per a interpretar la realitat d'una altra forma. I també els ulls dels artistes ens permeten tindre aquesta riquesa de veure més enllà d'allò que està a la superfície.
8: El jurat del certamen de pintura Vila de Pego, a l'hora de seleccionar l'obra guanyadora, té molt en compte que tècnicament estiga ben resolta i tinga qualitat artística, però allò més important és que l'obra representa la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent.
10: És molt important que una obra represente la capacitat d'un artista de dir les coses d'una manera diferent, de tindre un llenguatge propi, de tindre una manera de comunicar diferent de la resta i que tinga una identitat que li fa diferent, que té aquesta qüestió genuïna, no? de que hi ha... És una qüestió molt subjectiva, en realitat. O sigui, hi ha qüestions tècniques, de que estigui ben resolt tècnicament i tot això, que és evident, no? Però una vegada ja superem la qüestió tècnica i de qualitat artística, que és fonamental, després està la qüestió ja més creativa i més subjectiva de valorar allò que l'artista està dient, està contant-nos i de quina manera està contant-nos aquesta història que està transmetint-nos.
8: Li preguntàvem si generalment és fàcil posar-se d'acord a l'hora d'elegir l'obra guanyadora. No dubta Pérez Pont en afirmar-ho.
10: Per lo general sí, si no hi ha interessos, que el jurat, i en este cas és evident, i sempre que és la segona vegada que tinc el plaer de participar en este jurat, i sempre ha sigut així, i habitualment en tots els jurats que he estat, fa uns anys vaig estar en el jurat del Premi Velázquez, que és el principal premi que dona el Ministeri per a Arts Visuals, i no hi ha problemes perquè quan es posa per damunt la qualitat i l'interès general, quan no hi ha uns altres interessos, la conformitat i la comunió d'opinions és sempre innegable.
8: I pel que respecta al futur, el desig del jurat del certamen és que l'Ajuntament de Pego continuï donant-li suport perquè és un exemple de com s'han de fer les coses i continuar en el temps. José Luis Pérez Pont, referint-se a l'art en majúscules, desitjava que fórem capaços de mirar més i d'escoltar més el que diu la gent de la cultura.
10: Pel que fa al certament, el nostre desig és que l'Ajuntament de Pego continuï recolzant aquest projecte perquè és un exemple de com s'han de fer les coses i de continuar en el temps. Això jo penso que hi ha que agrair a l'Ajuntament de Pego i a les diferents persones que al llarg de 50 anys han continuat recolzant aquesta iniciativa. En primer lloc, donar-les les gràcies i l'enhorabona. I al poble de Pego també, per tindre representants públics i per tindre una ciutadania que continua recolzant i acompanyant una proposta com aquesta que demostra amor per la cultura i amor per l'art. I en relació a la cultura i a l'art en general, estaria molt bo que foren capaços de mirar més i d'escoltar més les coses que la gent de la cultura pot dir i ens pot aportar, perquè segurament el món seria diferent. No tindríem l'hostilitat i l'odi que està a poc envoltant-nos i segurament tot funcionaria millor. és un desig general, no? per a tindre un món lliure de guerres, amb una capacitat de convivència, d'amabilitat, i on l'amor estiga per damunt de tot la resta de coses, perquè som això, som energia, som amor i som ganes de viure i de conviure. Aleshores, enfrontant-nos i posant odi entre les persones no és la manera de fer un món que funcione.
8: El divendres 29 de maig a les 8 de la vesprada al Centre d'Exposicions del carrer Hospital coneixerem el veredicte del jurat i es lliurarà el premi, enguany dotat amb 6.500 euros a l'artista que l'hagi creada. Un premi superior a les edicions anteriors, per això dels 50 anys, i enguany, per a celebrar el mig segle de vida del certamen, també es donaran dos mencions d'honor, la primera dotada amb 350 euros i la segona amb 150 euros. Eixe dia s'inaugurarà l'exposició del certamen. Mentrestant, durant tot l'any, la Regidoria de Cultura ha organitzat diferents tallers, activitats i exposicions per commemorar aquests 50 anys del concurs pictòric amb la taronja com a fil conductor per a posar de relleu l'origen del certamen, com explica el regidor de Cultura, Josep Mengual.
5: L'origen del certamen, el premi el vas començar a donar els diners. L'empresa Pascual Hermanos, que és una empresa del poble vinculat al món de la taronja, i la primera obra guanyadora també tenia vincles en la taronja, i ha sigut com el fil conductor que s'està utilitzant per a fer algunes exposicions que teníem a la biblioteca fins aquesta setmana, i alguns tallers de pintura que s'han fet a la Casa de la Cultura també per a seguir creant aquestes activitats amb aquest fil conductor que l'uneixen amb el certamen.
7: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
8: Avui és primer dijous de mes i això vol dir que a l'Ajuntament de Pego esta vesprada hi ha sessió plenària ordinària. A l'ordre del dia hi ha, entre d'altres, la suspensió de l'atorgament de llicències en sòl urbanitzable a mostalladors i dos reconeixements de crèdit, seran el 6è i el 7è que arriben al ple municipal. La sessió està prevista a partir de les 7 de la vesprada i es podrà seguir per esta sintonia. Mitja hora abans, a la plaça de l'Ajuntament, les associacions de famílies d'alumnes del CEIP Ambra, CEIP Rosalia Bandia i és Enric Valor, la plataforma per l'ensenyament en valencià de Pego i Atzaila, han convocat una concentració en defensa de l'escola pública. Si la proposta que presenta en aquesta mesa de negociació la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí, no convenç totes les organitzacions sindicals presents, a aquesta hora encara no hi ha cap comunicat d'una part o de l'altra, doncs si això no passa, a partir de dilluns que ve, 11 de maig, STPB, UGT, Comissions Obreres, CESIF i AMPE, que finalment també s'ha unit a la convocatòria de vaga indefinida i per tant són els 5 sindicats de l'ensenyament els que convoquen la vaga indefinida, iniciaran esta primera vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià. Tots els sindicats demanen una baixada d'alumnes per grup, la incorporació del professorat de suport. També demanen rapidesa en la substitució del professorat de baixa, la recuperació d'un model lingüístic que garantisca la competència plurilingüe i la cohesió social amb el valencià com a llengua de qualitat educativa, la recuperació de poder adquisitiu del personal docent, edificis dignes, segurs i sense mòduls prefabricats i condicions ambientals adequades durant tot l'any als centres. Per a donar suport a aquesta vaga indefinida al professorat i també defensar una escola pública de qualitat, a Pego les associacions, com hem dit, de famílies d'alumnes del CEIP Ambra, el CEIP Rosalia Bondia i l'Institut Enric Valor, la plataforma per l'ensenyament en valencià de Pego i l'Associació Cultural Atzaila han convocat este dijous, avui mateix, a les 6:30 de la vesprada, una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Amb ella volen mostrar el seu suport total a les reivindicacions de la vaga docent. La comunitat educativa pegolina manifesta amb esta mobilització la seva defensa de l'escola pública, exigint posar fi a les carències que entenen que té Les famílies no volen la supervivència de l'escola pública, sinó que volen una escola pública de qualitat. Per això exigeixen al Consell que realitza una inversió real i immediata en educació. Amb esta mobilització, els col·lectius convocants de la concentració Apego per l'escola pública volen pressionar també la conselleria perquè escolta els sindicats i faça innecessària la vaga atenent les peticions. Esta concentració es farà, com hem dit, pocs minuts abans de l'inici de la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Pego, una coincidència que no és baladí, no és casual, ja que afirmen des de l'organització que en el ple del pròxim 7 de maig, en el ple d'avui, es presentarà una moció en suport de les reivindicacions del col·lectiu docent i en defensa de l'educació pública, perquè recorden que l'educació dels fills i filles no és un negoci, sinó que és un dret.
7: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
8: Divendres 15 de maig, Pego acull una nova edició de Camina a la Marina, una jornada saludable d'àmbit comarcal que combina activitat física, convivència i benestar. El seu objectiu és fomentar hàbits de vida saludable mitjançant una activitat tan senzilla i tan beneficiosa com és caminar. Ens ho explica, sobretot ens explica els beneficis d'esta activitat el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca.
9: Caminar de manera regular ajuda a millorar la salut cardiovascular, reduir la tensió arterial i el risc de malalties del cor, ajuda a controlar els nivells de sucre i colesterol, afavoreix el manteniment d'un pes saludable i reforça la musculatura i les articulacions. A més, caminar també aporta importants beneficis psicològics i emocionals, reduïs l'estrès i l'ansietat, millora l'estat d'ànim, afavoreix el descans i contribueix a mantenir una vida activa i socialment participativa, especialment entre la població adulta i major.
8: Una jornada oberta a tota la ciutadania, la qual les regidories d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Pego conviden a participar.
9: Des de les regidories d'Esports i de Sanitat de l'Ajuntament de Pego, vos convidem a participar en la jornada Camina a la Marina, que tindrà lloc el pròxim 15 de maig de 2026 al nostre municipi. Es tracta d'una jornada de convivència i promoció de la salut emmarcada des del programa d'activitat física saludable de la Marina Alta, on ja han confirmat la seva participació persones vingudes de Pego, Dénia, El Verger i Es Poblets.
8: La ruta, que és totalment accessible, està dissenyada per a donar a conèixer Pego a la gent que ve de fora, a més de donar idees per al veïnat que habitualment practica la caminada per estar en forma. Es visitaran els tres passejos que hi ha al municipi, el passeig Cervantes, el del Calvari i també aniran a la zona del Clot. Visitaran la pista d'atletisme, passaran per la seu de l'agrupació musical de Pego i aniran també doncs, a l'únic, al Torelló, a l'única porta que queda encara en peu de l'època d'inici de la vila de Pego i visitaran la Casa de Cultura. A la plaça de l'Ajuntament faran una parada i després aniran a la plaça Jaume I i visitaran les dues esglésies, tant la de l'Assumpció com la del Convent. I suposem que també passaran per davant de l'Exiomo. A partir de les 8:30 del matí s'inicia esta caminada i un quart d'hora després començarà la marxa.
9: La programació començarà a les 8:30 del matí amb la recepció dels participants. A les 8:45 s'iniciarà la caminada Coneix el poble de Pego, una ruta accessible i pensada perquè totes les persones puguen gaudir de l'activitat física mentre descobreixen els espais més representatius del nostre municipi. Posteriorment, hi haurà tallers de salut i benestar com relaxació i esquena sana i una sessió de zumba per a concloure la jornada.
8: Per als pegolins i les pegolines que se ho estiguen pensant, les inscripcions es poden fer en diversos llocs que ens indica Josep Llorca, coordinador d'Esports.
9: Les inscripcions es poden realitzar al Centre d'Envelliment Actiu de Pego, al Centre de Salut de Pego i també a través del monitor esportiu de les activitats esportives municipals. I si alguna persona decideix participar a última hora, podrà vindre directament el mateix dia, perquè també s'acceptaran participants sense inscripció prèvia. Vos esperem, vos animem a participar en esta jornada saludable, oberta i pensada per a gaudir de l'activitat física, la convivència i el nostre entorn. Vos esperem al Camí a la Marina de Pego.

Pel que fa a la previsió meteorològica, com hem dit a l'inici d'aquest informatiu, des de les 7 del matí i fins a les 10 de la nit, estem en avís taronja per pluges. Poden acumular-se fins a 40 litres o més de 40 litres per metre quadrat en una hora o 80 en 12 hores. I l'Agència Estatal de Meteorologia també té actiu l'avís groc per tempestes que poden anar localment acompanyades de granís i fortes ràfegues de vent. Tenim un 100%, 95% de probabilitat de precipitació durant tota la jornada a Pego i les temperatures més baixes que els dies passats, tot i que les mínimes han quedat en 14 graus esta passada nit, les màximes arribaran als 19 al llarg del dia d'avui. I el vent, en general, estarà encalmat. Per a demà divendres desapareixen els avisos, tot i que tenim un 95% de probabilitat de pluja des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia i a partir d'aquest moment tenim un 65% de probabilitat de precipitació, però en principi ja seria una pluja més dèbil. I la resta de la jornada de divendres la tindrem ennuvolada, amb temperatures entre els 14 graus de mínima i els 22 de màxima i el vent que bufarà fluix de component variable.

Fins ací l'informatiu d'avui dijous 7 de maig. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per eixa saber que esteu ahir a l'altre costat i, com sempre, que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

0: pla, l'hora per començar el plenari ordinari corresponent al mes de maig, un primer.
1: Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5 de març de 2026.
0: Alguna aclaració, algo que dir? Vots a favor, vots en contra, abstencions. Vots a favor dels 8 membres del Partit Socialista, abstenció de 5 membres del Partit Popular i dels 4 de Compromís. Punt segon.
1: Dictamen de la Comissió Informativa número 1 de 30 d'abril sobre la suspensió de l'otorgament de llicències al sòl urbanitzable de Montemostalla 2. És la part dispositiva del dictamen emès per la comissió. Primero, aprovar la suspensión por plazo de 2 años para el ámbito sector denominado Mostalla 2, según la delimitación establecida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de PEO, clasificado como suelo urbanizable no pormenorizado, del otorgamiento de las siguientes licencias: licencias de parcelación de terrenos, licencias de edificación, licencias de demolición, licencias de cambio de uso, licencias para tala o eliminación de arbolado y licencias para ejecución de obras de urbanización. Quedan igualmente comprendidos cualesquiera otros sujetos a intervención administrativa que pueden alterar la realidad física o jurídica del suelo y resulten incompatibles con los objetivos de la modificación puntual en tramitación. Segundo, publicar el acuerdo de suspensión de otorgamiento de licencias en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrònica de este ayuntamiento.
0: Cedeix la paraula a la regidora d'Urbanisme, Laura.
2: Bona vesprada, gràcies, senyor alcalde. Bueno, donem un pas més en aquest procés administratiu, un procés que iniciarem en la modificació puntual del pla de regeneració urbana del nostre territori per tal de desclassificar un sòl urbanitzable que ja havia programat des del 98, des que es va fer el nostre pla general, i desclassificar-lo i protegir-lo passant-lo a forestal. Amb uns objectius clars, quan vam iniciar aquest expedient, que era augmentar els metres quadrats de sòl forestal i protegir que tenim el nostre terme municipal, així ens dona la possibilitat de continuar apostant per la gestió forestal i la seguretat que això aporta al nostre municipi i incloure aquests 285.000 metres quadrats en el nostre pla d'incendis forestals. A banda de continuar protegint i assegurant les construccions que ja existeixen allí, i, com no, donant-li també una seguretat i unes millors condicions a les activitats implantades allí. I tot això perquè, com sabeu, tots els processos administratius en l'administració són ben llargs, més llargs del que ens agradaria, i per això suspenem les llicències, perquè tenim l'obligació de garantir l'eficàcia de l'ordenació del territori, evitar la consolidació de situacions jurídiques per no tindre això previst, la suspensió de les llicències, i per tots aquests motius que vos acabo de dir sol·licitem el vot favorable d'aquesta corporació municipal. Moltes gràcies.
0: Molt bé, s'ha dit la paraula al portaveu de Compromís. Àngel.
3: Bé, bona vesprada. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Va en la direcció de les polítiques que ens agradaria que s'aplicaren a aquest poble i que, per lo vist, no s'apliquen. I és una proposta de suspensió de llicències en la zona urbanitzable de Mostalla, que a dia d'avui no es pot urbanitzar. Tot i ser urbanitzable, fins que no tingui un pla aprovat, no es pot construir. Per tant, és una mesura que s'ha de fer, però que té efectes limitats, i sempre esperem que siga per a efectivament revertir la classificació del sòl a sòl forestal protegit. Dit això, també n'hi hauria que dir que a PEGO n'hi ha un projecte als caixons que es diu Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes, que està ahí des de no sé quin any, des del tripartit, i que ahí està. Es va començar a moure altra volta fa 12 anys o per ahir i es va tornar a clavar en un caixó. Bueno, això era un poc més ambiciós perquè, a banda d'una sèrie d'aportacions que vam fer nosaltres ja estant si no m'enganye jo, de regidor, que incluïa aquesta zona com a tres, com la zona de Sant Joan, o ampliar la zona de protecció de les muntanyes baixant la cota cap avall. Això, com dic, està dins d'un caixó. Em fa gràcia perquè moltes de les coses que s'al·leguen precisament per a desclassificar molts talladors són les mateixes i igualment aplicables per a desclassificar el pegogolf. Però, per lo vist, ahir no cal. A més d'això, també caldria dir que es diu així, s'evitaran situacions d'inseguretat jurídica i de que s'instal·len i tal, igual que qualsevol part del terme que no es pot construir i es construeix sense llicència. La qüestió és que ahir en muntanya ja és més difícil, però un bancal és més fàcil. I si es construeix és perquè algú deixa que es construïsca i no n'hi ha llicència. I no s'atorguen llicències de construcció a un lloc on no es pot construir, que és un terreny rústic. Per tant, estem a favor de la mesura, esperem que aquesta mesura s'amplia a més llocs i sobretot que es faci efectiu el compliment de la llei.
0: Alguna aclaració per part del Partit Popular?
4: Bona vesprà. Parlem d'urbanisme, una proposta que la posa damunt la taula del PSOE, però bé dirigida pas les sigles del Partit de Compromís, que és una proposta d'ells, i el PSOE pues, ara la porta damunt la taula, ells dos van acordar, i els dos estan en la línia de marcar el futur urbanístic del nostre poble. I es fa amb un estudi que s'ha pagat des de la regidoria d'Urbanisme, un estudi extern en el qual s'ha arribat a la conclusió que estan treballant els dos partits, que és suspendre llicències urbanístiques en una zona del poble, que no es pugui parcel·lar, reparcel·lar, edificar, canviar l'ús. En definitiva, la seva proposta, que els dos van a votar a favor, és que es quede ERM, una zona del poble que estava catalogada com a urbanitzable. Farem modificacions puntuals en el futur del Pla General d'Ordenació Urbana en aquesta línia, una nova ordenació urbanística, un nou model de territori, que els dos han pactat, ja diguem, van a fer ordenances en el futur per treballar en aquesta línia i posen l'informe en base a l'interès general, l'interès general del poble de Pego. Trobo que no s'han enterat els dos partits, el problema que té la societat, el problema que tenia en Pego de la vivenda, que van prohibint que es puga edificar, en zones ja catalogades com a urbanitzables, com sol urbanitzable, i és més, té l'adjectiu de no pormenoritzat, és a dir, que este sol no té ningú disseny definit, és a dir, que tu pots enfocar-lo en la línia que consideres. Si em pego, tenim una mancança de vivendes i vivendes de protecció oficial que no seran construïts per la falta de gestió del govern local. Nosaltres tindrem en falta un informe que nosaltres vam demanar l'any 25, i va pressupostar en el pressupost una partida de 10.000 euros i encara estem esperant aquest informe que nosaltres vam demanar que anara un arquitecte en la línia o un gabinet, un grup d'arquitectes que buscara, que ens diguera quins són els sòls de Pego més interessants per en un futur poder-los adquirir i en ells poder construir vivendes de protecció oficial. És a dir, no és sol que l'alcalde Enrique Moy, que l'equip de govern, els socialistes, no treballen en buscar sòl per construir vivendes, sinó que s'alien en compromís per parar que es puguen crear noves vivendes, algo tan necessari al nostre poble i sobretot als nostres joves. Després del que hem plantejat, en la unió del PSOE i Compromís en el futur urbanístic del nostre poble, que està en contra de la vivenda, nosaltres anem a votar en contra de la seva proposta.
0: Molt bé. Replica, Laura.
2: Sí, m'agradaria contestar, perquè al final m'agarra un poc de risa, perquè estem així, uns ens acusen de que pactem amb els altres i els altres ens acusen de que pactem amb els altres. Bueno, ja no sabem si pactem en uns o pactem en altres, perquè segons acordem en qui siga, uns ens acusen de l'altre. M'agradaria contestar-li al portaveu de Compromís que les polítiques que vos agraden no es fan, bueno, ara estem fent-les. Per lo menos en este cas, o és una de les que vos agraden, perquè acabo de dir que votareu a favor. Però el tema del pla especial de les muntanyes, que dius que n'hi ha dins d'un caixó, no està dins d'un caixó. L'antic govern del Botànic va considerar que aquest pla especial no era funcional com a tal i ens va dir que començarem en un altre pla, no en eixe. Per tant, va tombar el pla definitivament i ens va dir que començarem de nou. Per tant, no està un pla especial de protecció de les muntanyes dins d'un calaix, sinó que ens digueren que aquest pla especial treballat durant molts anys no servia per res i que teníem que començar. Era una puntualització i, bueno, en el que ens queda, pues seguirem escoltant, que pactem en uns i en els altres, però intentarem fer el que puguem.
0: Bé. Àngel.
3: Sí, el que acaba de dir la regidora, només vull fer un matís, i és que sí, en la conselleria, quan es va enviar, es va dir que s'havien de fer una sèrie d'aportacions, informes i modificacions, però això es va fer

0: Abordem tot seguit el racó de la sarsuela, servit des de la vila de Petrer pel company Elies Bernabé, donada l'hora que se'ns ha fet i per tal de procurar que no ens atropellen les manilles del rellotge. Així que, bon dia, Elies, i endavant amb el racó de la sarsuela.
1: Seguim així, dins del racó de la sarsuela Petrer. Vam entrar ahir, com a cada dissabte, i avui me va per el cap que escoltarem menys sarsuela de l'habitual. Però així no hi tot, a veure de vos agrada la selecció musical, que es comencem a escoltar ja. Bon dia a totes i tots.

Amb alegria desbordant hem escoltat la primera estampa musical d'avui, el grup basc Los Chimberos, amb una cançó que van popularitzar allà per els anys 40 del segle passat, Bilbao i sus pueblos. Al racó d'ahir, si el vau escoltar, me vaig pillar la llibertat de recordar dos fets transcendentals d'àmbit bèl·lic que se van produir un 2 de maig. El de 1808, quan el poble de Madrid se va alçar en armes davant la invasió de les tropes franceses, i el de 1945, quan, afortunadament, va ocórrer tot el contrari, perquè aquest dia se va acabar la Segona Guerra Mundial amb l'entrada de l'exèrcit rus en Berlín. Una altra reedició importantíssima per a la convivència a Espanya i, sobretot, a Euskadi, se va produir un 3 de maig, prou present, el de 2018. Eixe dia, la banda terrorista ETA va anunciar la seva dissolució i l'abandonament de la lluita armada. I així n'ha sigut, afortunadament. Ja no han hagut ni més assassinats ni sequestros. I d'això, avui fa 8 anys. Per això he volgut celebrar-ho amb cançons populars basques que destilen alegria, cantades, això sí, en castellà. I si hem escoltat el grup músic vocal basc Los Chimberos, ara n'escoltem un altre que també va gaudir de gran popularitat de temps darrere, com van ser Los Bocheros.

El grup musical vocal Los Bocheros, en una altra cançó popular basca, ¿Quién tiró la piedra?, que he elegit junt a Bilbao i sus pueblos en un dia com el d'avui, quan 8 anys o quan fa 8 anys que la banda terrorista ETA va anunciar la seva dissolució, fet que se va produir. Anem ara en alguna notícia d'actualitat. Ja vos vaig dir fa algunes setmanes que el govern autonòmic de la Comunitat de Madrid havia anunciat la intenció de declarar la sarsuela com a bé d'interès cultural, el que se coneix com a BIC. Jo crec que a aquestes altures del segle XXI és ben conegut que des del govern autònom madrileny se contraprograma o contradiix tot allò que emana del govern de la nació. Per què vos dic això? Sabeu que a gener de l'any passat el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura, va iniciar el procés per a que la UNESCO declare la sarsuela Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Per tal causa, que el govern autonòmic madrileny la declare ara bé d'interès cultural és algo fora de tota lògica, perquè el que tindrien que fer els gestors madrilenys de la cultura és programar sarsuela en aquells teatres que depenen de la comunitat on la tenen totalment oblidada. El moviment se demostra caminant i no en declaracions rimbombants que no aprofiten per a gens.

Ginés Torrano e Inés Rivadeneira en el duet de Enrique y Encarnación de El Último Romántico. La preciosa zarzuela también madrileña que van a composar el gallec Reveriano Soutullo y el valencià de Carcaixent Juan Bert y que no hi ha manera de que algú la programe. Jo crec que l'última vegada que s'ha representat així a Espanya va ser l'any 2009 en Alcoi per l'agrupació lírica local El Trabajo. Una pena, perquè és una sarsuela musicalment preciosa que, a més, tan sols disposa d'una versió en disc de la que acabem d'escoltar un dels seus duets. Sarsuela madrilenya, per a il·lustrar musicalment la notícia de que la Comunitat de Madrid ja ha iniciat el procés per a declarar la sarsuela Bé d'Interès Cultural, BIC. Va ser el passat dia 6 d'abril, quan el butlletí oficial de la comunitat va publicar l'expedient administratiu, o va iniciar ja els tràmits de l'expedient administratiu, obrint el plaç legal per a la presentació d'al·legacions. Molt prop de la Casa Real de Correus, a la Porta del Sol de Madrid, que és on està el govern central de la comunitat, la que té el rellonge, que s'anuncia a l'entrada de l'any nou, està el Palau de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Per accedir a un silló acadèmic d'esta institució, possiblement la més elevada culturalment d'Espanya, hi ha que atresorar uns mèrits extraordinaris. I dins de l'accessió de música, la setmana passada va llegir el discurs d'investidura el director d'orquestra i historiador José Luis Temes, que ja era hora, perquè la seva trajectòria en favor de la música espanyola és impressionant.

El 19 d'abril de 1922 se va estrenar a Leipzig, Alemanya, este capricho español que va composar Pablo Sorozábal, que vivia allí, bueno, va estar durant la dècada dels anys 20. L'hem escoltat per l'Orquestra de Còrdoba, dirigida per José Luis Temes, i és una de les obres que figuren en un disc tot de música de Sorozábal que mai abans s'hi havia gravat. El mestre Temes lleva publicades vora 120 gravacions discogràfiques, totes elles amb obres de compositors espanyols, compositores també, la majoria inèdites i, en molts casos, de músics que quasi ningú sabia de la seva existència. Per esta causa, per la seva tasca didàctica i també per les publicacions que té editades, ha accedit a la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. I d'entre la barbaritat de música que gràcies a José Luis Temes podem conèixer, s'encontra la sarsuela d'aventures El centro de la tierra, d'Enrique Fernández Arbós. Esta sarsuela se va estrenar a 1894 al Teatre Apolo i va ser un fracàs absolut que ja no se va tornar a representar. Diuen que este teatre, la catedral del género chico, no era el més adequat per a estrenar una obra de gran envergadura com esta, i ahí va radicar el fracàs. El cas és que el mestre Arbós ja no va composar més sarsueles ni va autoritzar que ésta se representara i se va dedicar al violí, que era lo seu, i a la direcció. Va ser el primer director de l'Orquestra Simfònica de Madrid, que a més se la coneixia com l'Orquestra Arbós.

0: Victoria Marchante, Miguel López Galindo y la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigidos por José Luis Temes, en la Habanera del Centro de la Tierra. Zarzuela de Enrique Fernández d'Arbós, que estaba totalmente olvidada y se va a recuperar a principios de este siglo gracias a la tasca que el mestre Temes lleva realizando des de fa uns 30 anys. Havent editat vora 120 gravacions de compositors i compositores espanyols, en la majoria dels casos, verdaders descobriments. Per tal causa, fa 2 setmanes va accedir a la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. A banda dels discs, el mestre Temes també és autor de diverses publicacions, una d'elles dedicada a la sarsuela, baix el títol de El siglo de la zarzuela, 1850-1950. Acabe per este cap de setmana. Tornaré a estar així dins del racó de la sarsuela Petrer el dissabte que ve. Cuide-vos.
1: Doncs, mira, nosaltres també rematem el programa, aprofitant el teu comiat fins la setmana vinent. Així que donem les gràcies a l'audiència de part de totes les persones que l'han fet possible. I ens tornem a trobar, si així ho estimen convenient, dins d'una nova edició del programa El Musiquer, la que farà 1069 de la sèrie, des que vam començar a l'octubre de l'any 2004. Fins reveure! Ara tanquem un musiquer que ha estat possible gràcies al concurs d'un equip important de persones.
2: La documentació i els arxius sonors han estat facilitats per Pere Rossell.
3: Les dades i el recull històric han estat elaborades per Carme Sanz. També es compta amb la participació de les col·laboracions habituals d'Elies Bernabé, Juan Jara, Àngels Faus, Frederic Oriola, Enric Ramiro, Bernardo Mora Fandos i José Duce Chenoy.
1: El nostre desig és que a partir d'avui visquen una setmana clàssica el més agradable possible i d'ací a 8 dies tornarem a obrir el musiquer. Fins ací el programa d'avui.

0: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
1: Ràdio Pego, la veu del poble.

0: vida si salto los charcos.
1: Llengua, gent, són els bàtecs del cor.

la guitarra, que no han parat tota la partida del meu...

Històries de carrer. Cantava el marxador. Començaven les travesses. Venien els pilotaris de fer-se la mà. Uns de roig, altres de blau. Venien els pilotaris en les mans enllestides de qui sap que va lluitar contra el mur sord. La pilota muda, regalimant la llàgrima a l'esclafit contra la pedra. Acompassada per el teua, meua, 1000 duros als roixos, 15 net, 30 net. No és una volea, tapat de cel i a rap de terra.